sa din en el món, us feliços de genial. La millor tafta de ràbia, posa'm aquella sorbona, més pica marit i nàvia,